l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, tota la música.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: En aquests moments ja plou amb intensitat i els xàfecs guanyen extensió entre el Garraf, el Baix i l'Alt Penedès i també el Baix Llobregat. Per aquest motiu queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda a les comarques on guanyen, de fet, més intensitat aquests xàfecs. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. Escoltem ara Xavier Masramon, cap de guàrdia del SECAT, que ha fet a la xarxa aquesta darrera actualització.
1: Ara mateix l'episodi ja està actiu, aquestes nuclis de facilitació hem començat a descarregar força i ja tenim les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya a més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès.
0: Pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7, al Papiol, deixa un carril tallat en sentit Girona. També una avaria a l'AP7, en aquest cas a Ulldecona, deixa també un carril tallat en aquest punt. I finalment una altra avaria a la C32, a Cornellà de Llobregat, deixa un carril tallat en direcció Nus de Trinitat. I pel que fa a la política internacional, la Comissió Europea proposarà 8 criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabant perdent la vida. Hores després es van detenir els 2 primers menors als quals ara se sumen els altres 2.
2: Notícies en xarxa.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar, de fet, un alert a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents.

0: permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de, doncs, de poder doncs, donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa a les afectacions al transport, els trens de les línies del Regional Sud i l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés, fet que pot incrementar el temps de recorregut. També l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç de Caldés i el Prat de Llobregat. També hi ha afectacions a hores d'ara en alguns vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Papiol deixa un carril tallat sentit Girona i també una avaria, en aquest cas a l'AP7 a Ulldecona, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear l'escala europea, la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida.
2: Notícies en xarxa.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Portem més enllà dels èxits.

0: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, ha parlat avui a la xarxa.

en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat, que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix aquí a Catalunya, per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint. Notícies en xarxa.

Aquest dissabte, 12 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

Aquell divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes. Camins que ja són nous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha

0: Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, la fórmula.

0: pròxim divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llam. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha de fet un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos...

0: Walking Bon Suint a les 9. Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.

divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. Camins que ja són nous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc amb el conflicte de Ceuta i Sánchez va respost que no te amo.
2: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Ha estat en la sessió de control al Congrés dels Diputats en la que s'ha conegut que el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nens fins que no acreditin que són descendents d'exiliats espanyols. Sánchez també ha aprofitat per defensar que l'executiu no té res a amagar sobre la crisi a Ceuta i ha recordat que avui es publicaran tots els informes sobre Ceuta elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. I el major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió avui com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. A més, també l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que és la primera dona en ocupar aquest càrrec. N'ha fet l'anunci avui la consellera d'Interior, Núria Parlon. I atenció a les pluges intenses que afecten avui diversos punts del territori. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf i han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. De moment, les tempestes han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès i els bombers han atès 44 avisos des de les 6 del matí relacionats amb aquestes pluges. El Meteocat ha rebaixat el nivell taronja, l'avís, per intensitat de pluja, però encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les 12 i les 6 de la tarda al Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès i també el Bages. I pel que fa a les afectacions al transport després d'aquestes pluges, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També a l'A26, a Montagut, hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i, de fet, hi ha un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà a petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. I el fiscal de menors ha demanat l'internament en règim tancat per als 2 menors de 16 anys detinguts per la seva presumpta vinculació amb el crim d'un home de 45 anys a Manresa. És la mateixa mesura aplicada als altres 2 joves de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada pel mateix cas.
0: Notícies en xarxa.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja.

divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. Camins, que ja...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. Més dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
6: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou, Joan Barberà.
7: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'incendis.

0: de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
2: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
3: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la Vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o a Albanyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
2: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
4: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dia.
2: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
5: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
6: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
5: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
2: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
4: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al Port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al Parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
2: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
7: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
8: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
7: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
2: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.

0: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
3: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
2: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
3: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
5: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
6: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
3: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
7: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
3: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
2: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Bon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
9: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
10: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
8: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
11: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
8: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
2: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
12: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
13: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
12: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa al Corcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
2: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
12: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
14: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i poder, hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
12: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
2: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
12: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
1: La xarxa de comunicació local.
15: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Pola, bon dia.
16: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
17: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
16: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
2: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
18: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
2: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
20: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
19: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
2: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
16: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
21: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
22: I think at the end every big
23: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
21: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
24: Jo crec que no hi ha més motivació que adquirir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions, perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
21: A 6:45 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
25: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado mas una locura que no me gusta.
21: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Herna Lleida Joventut Badalona. I posteriorment a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
0: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
3: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
0: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
21: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:45 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
2: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 3:45, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter, i els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro.

aquest divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Soler n'és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Enviarem les alertes o enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica també per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
1: Estem encara atents a les tempestes que poden ploure a altres indrets de cara a aquesta tarda. I més informació en nom propi. Josep Lluís Trapero, que ha dimitit com a director dels Mossos per motius personals, el substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior ha desvinculat la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri. I el Ministeri de l'Interior ha expedientat als policies que van agredir el soci del Barça que portava l'estelada a Elx. Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent a la diputada de Junts, Marta Madrenas. L'escoltem.
3: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
1: I la Comissió Europea afirma que la llei d'habitatge assequible adoptada avui no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir de 2028. L'executiu comunitari ha aclarit que el reglament, que estableix un marc legal perquè les autoritats puguin restringir aquell lloguer temporal, només serà vinculant per les mesures que s'adoptin a partir d'ara. Darrer apunt, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Ho fan un horari poc habitual, a 3:15 de la tarda. Els blaugranes reben el Feyenoord, els socis del Barça, pendents del temps. Això sí, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de la Champions. Estarem molt atents al cel aquesta tarda.

Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro.
2: It's come to think all. We have dropped them on the high tenuale.

0: Noir.
1: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. Camins, que ja són nous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. En dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdevànol, la Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre els xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegit Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
2: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
3: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
1: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta. Després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de Manresa.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

Aquest divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. Camins que ja són nous.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: Aquell divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.
1: Antena Caro.

més que cançons que estimes. Antiga.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro.

0: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de lliure europea d'habitatge assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en les zones de mercat tensionat.
2: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més temes, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
3: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 1 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat la seva advocada. La lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garell i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu. Desconnecta. Amb Gena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.